0: Els 40 de nit. Les matinades als 40 amb tots els èxits.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que

0: setmana la llista dels 40. Què tal, com estàs? Bon diumenge, família. Després del gran musical amb el Toni Aguilar, aquí ens hi posem. Aquí connectes amb el teu matí.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: I la primera cançó és de Camilo. Tengo el...

Feliç diumenge, família. Què tal, com estàs? Com va el cap de setmana? Alguns, per cert, segurament heu tingut un cap de setmana bastant llarg, eh? Que l'altre dia va ser la Mercè per Barcelona, també hi ha hagut diferents festes majors repartides per tota Catalunya, eh? Per exemple, aquí cap de setmana també el Prat de Llobregat també està de festa grossa. Ara per aquí l'última del Ginestar. Els 40, el Nil Moliner, no hi podia faltar. Això es diu Amb qui estaràs. Una meravella que em punxem aquí als 40 en aquest diumenge. Bon dia, bon esmorzar a tots i totes.

al Quevedo i a l'Elvis Crespo. En un moment arribarem a les 11 del matí acompanyant-vos amb aquesta que es diu La Graciosa, estirant com podem això de l'estiu, amb les temperatures sobretot. Així que, encara que meteorològicament, astronòmicament ja estem a la tardor, aquesta cançó ens fa recordar aquells dies feliços. En un moment, les 11.

0: vindrem a buscar.
1: Corraleta ens presenta Marta, una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
0: Marta.
1: Marta, la nova cançó de Gorraneta, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
2: Barcelona, 93.9.

0: Bon dia, família. Bon diumenge. Som els 40 acompanyant-vos cada dia de la setmana perquè no falti la música, eh? Allà on estiguis, si estàs de passejada, si vas camí de veure la família també al cap de setmana. Avui, ara per aquí, tenim preparada la col·labo entre Shakira, que ha tornat a petar-ho molt fort a Madrid, aquesta vegada acompanyada per Maluma.
1: Els 40. Adrià Soler.

Jo crec que és bona hora, per exemple, per anar a Menorca. Ara que aquests dies segurament està una mica més tranquil·la l'illa, després del turisme de l'estiu, en aquests dies segurament allà estarem més a gust. Des de Menorca arriben ells, Suc i Sopes, amb la companyia d'OR.

és una de les cançons més celebrades del seu quart Azul World Tour que vam poder viure a Barcelona, al Palau Sant Jordi, ara fa unes setmanetes. Aquí està Connexió Psíquica, una de les favorites d'aquest treball i que l'Aitana ha protagonitzat i que, a més, posiciona com a nou single.

0: Hola, el sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: Vende público a Del 40 al 1 Coca-Cola. Envía tus datos a Del 40 al 1 arroba los40.com con el asunto público. Barcelona, 93.9.
2: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
3: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
4: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
5: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
4: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
1: Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.
6: Demano permís a la Marta i perdó per despertar-te. Em podries deixar?

Aquí posem els èxits. Tots els èxits. Els 40. Perfecto, fuimos inertes.

bon cap de setmana de Shakira a la seva residència que està disfrutant a la gent a Madrid, eh? En aquest estadi, en aquest parc d'atraccions muntat especialment per ella, amb tot un recorregut musical per tota la seva trajectòria. Aquest Dai Dai ens acompanya de seguida fins al migdia.

0: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nom propi nou. Brou, De Colors, ja disponible. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
1: Barcelona, 93.9. Tant si ets de Stories o de Reels,
2: o només dels que t'afaneixen.
1: Segueix-nos a Instagram.

0: més populars al nostre país, l'Ariana Grande, que ja ho sabeu que va acabar la seva gira i que es prendrà un temps per descansar i, sobretot, treure el fum de les xarxes.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: I Ariana Grande a una super

Així ha sonat el ventilador, així ha sonat una de les cançons d'aquest estiu. Banda Neon, Buhos i Mont DJ juntets en aquest ventilador per refrescar una mica. Bueno, escolteu, de seguida per aquí el tema de Taylor Swift, un dels temes de la seva discografia. Però abans tenim per aquí preparada a Anna Mena i Lola Índigo. Això és Petito A.

Aquesta es deia Love Me Not, però ei, que tenim moltes més preparades. Com, per exemple, ella, Zara Larsson, que ha agafat una força increïble, està a tot arreu i ho hem de celebrar perquè s'ho ha currat moltíssim. Aquesta és mítica.

0: Acabem avui amb Álvaro de Luna. I aquest Dime Dónde Estás, Álvaro de Luna, que ja ho sabeu que és artista confirmat per venir als 40 Music Awards Santander 2026 a Barcelona, al Palau Sant Jordi, el 20 de novembre. Encara queden molts artistes per revelar. Escolteu, demà hi tornem, aquí, a les 11 puntuals.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Soc Adrià Soler, feliç diumenge a tots i totes. Adeu, fins demà.

0: Marta. Una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps? Marta. Marta, la nova cançó de Gorra Neta, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
1: Barcelona, 93.9. El web dels 40 en català, els40.cat.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

aquí a través dels 40, les cançons en català que estan captivant el panorama doncs, nacional. L'arriba d'aquesta cançó que es diu Amb qui estarà, així n'està. I Nil Moliner és un dels clars exemples. De fet, en Nil va estar a nosaltres el passat divendres a les festes de la Mercè, als 40 Poble Mercè, a la platja del Bogatell, amb una actuació estel·lar i que ara mateix recuperem aquí des dels 41 dels seus èxits, com és el cas del de Manuel Turizo amb el seu Por un pendejo no se llora. Ens ho hem d'aplicar, això, eh?

posat enllà, atenció amb això, perquè és un dels himnes que està captivant a Europa i al nivell mundial, d'aquesta que, de moment, està a la número 35 de la llista. Aquí, als 40, del 40 a l'1. Aquest diumenge ens acostem camí de les dues del migdia, ritmes de Lola Indigo, també d'Emilia, juntament amb Benson Boone. Aquí sona tot, això ho saps.

versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Tenir-te.

0: Maluma i Shakira amb aquesta cançó que et poso ja. Que es diu Agua. Oh, m'encanta, sona aquí ja des de la número 1, des dels 40. Què tal, com vas? Hola.
1: Els 40, Adrià.

0: posar-te aquí les cançons que escoltes sobre dels escenaris, en especial la que tinc aquí preparada i a punt d'Anna Mena, que és molt possible que l'escoltem en directe el 20 de novembre als 40 Music Awards, perquè Anna Mena estarà present. Es diu Patito, eh?
1: Tots els èxits. Els 40.

0: Ya. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida.
1: La cançó de l'estiu, sens dubte, és La Graciosa, entre Quevedo i Elvis Crespo, sonant ara mateix aquí des dels 40, ens acostem a les 3 de la tarda i ho fem amb una de les clàssiques de la nostra estimada Beyoncé. Que tinc

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Bona tarda, família. Bon diumenge. Com estan aquests ànims? Nosaltres encara de ressaca pel que vam viure el passat divendres per la nit als 40 Poble Mercè, a la platja del Bogatell, amb una pila de concerts i, el més important, una pila d'oients que veu venir a gaudir amb nosaltres de la música en directe. Tens més informació a les nostres xarxes @els40 i ara ens hi posem fins a les 6 amb tots els èxits. Jo sóc l'Uri Mora i ara arriba de la Miley amb el seu Buzz Persuades. Vinga, va, pujar el volum.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
3: Let's go.

0: està confirmada el 20 de novembre als 40 Music Awards. L'Anna Mena, tenim moltes ganes de veure la malaganya sobre l'escenari, potser també amb alguna altra sorpresa. Amb el seu clàssico avancem en aquest diumenge i et preparo un altre que també està confirmat. En res, mira, el Manuel Turizo, que ens cantarà el seu Por un pendejo no sé llora, Salut mi reina, i que ja la tinc preparadíssima per aquest diumenge als 40. Però abans, una cançó dedicada, si et dius Marta, va per tu. Són els Gorraneta.
1: Els 40. Uri Mora.
2: Em desperta una companya.

0: do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
2: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

Una de les sensacions del moment que setmana rere setmana va pujant per la llista dels 40. De fet, ahir va pujar dos posicions més aquest Love Me Now de la Robin Leno, de la posició 8 a la posició 6. I en aquest diumenge deixa'm recordar-te el que vam viure el divendres a la platja del Bogatell amb els 40 Poble Mercè. Si tu vas ser-hi, digue'm com ho vas viure amb els concerts de Saxeni, d'Aina Machuca, del Miqui Núñez, del Nil Moliner i dels Búhos. Va ser espectacular. Ja tenim ganes de la Mercè del 2027. Els 40, 40, tots els èxits. I és que si a mi em poses música en directe, és impossible que no ho...

0: crec, i és una suposició molt fonamentada, que a l'Olivia Rodrigo li agrada molt Barcelona, perquè aquest any va estar fent un concert privat i l'any que ve torna amb una pila de concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona. Amb el Drop Dead seguim endavant, preparat per aquí també el Marc Edmord, la Karol G o la Rihanna.
1: Somos tu radio. 40. Somos tu lista de éxitos.
2: Del 40 al 1 Coca-Cola.
1: Con Tony Aguilar.
3: La entrada más fuerte de la semana ha ido directamente al puesto 21 para Miley y

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. 40. Els 40. Tots els èxits.

0: El BB Wow de la Karol G, de Judah Lane i de Rosowski. De fet, la Karol G l'any que ve estarà en concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i tenim moltes ganes. I abans que això, el que passarà és que d'aquí molt poc et punxaré per aquí la nova número de la llista dels 40 d'una també grandíssima artista internacional. Però abans anem a recordar aquest número 1 d'una que tant de bo també torni aviat.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

super. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40...

0: I aquesta cançó és, des d'ahir, la nova número 1 de la llista dels 40. El Hate That I Miss You Love Me és l'Ariana Grande i amb ella comencem nova hora en aquest diumenge, en aquest 27è dia del mes de setembre. Sé que molts portant 4 dies de descans, de festes, si vas fer el pont de la Mercè. I altres aquí connectats sempre amb la ràdio musical líder amb èxits, com per exemple el Dani Fernández, com el Juan Magán amb l'Omar Montes, com la Katy Perry, o un dels confirmats dels 40 Music Awards és el Camilo, i ens porta el seu El Árbol. Jo sóc l'Uri Mora i t'acompanyo fins a les 6.
1: El so més nou. Els 40.

0: recordant aquest rugit de la Katy Perry, que la va situar a la primera posició de la llista dels 40. I anem a recordar, va, una altra vegada, el divendres per la nit, a la platja del Bocatell, si va ser-hi, saps lo impressionant que va ser. Gràcies per fer-ho possible, per omplir de gom a gom la platja i per gaudir dels concerts. Un va ser el seu. I a més, feia 7 anys que no tornava a la Mercè. De fet, el 2019 va estar amb nosaltres amb els 40 a l'escenari a l'Avinguda Maria Cristina i va voler tornar el divendres al Bocatell per petar-ho.
1: Els 40... Els 40... Uri Mora.
0: I a més, consolidadíssim com un dels grans artistes de casa nostra. Et parlo del Nil Moliner. Arriba juntament amb el Ginestar, amb això que s'anomena Amb qui estaràs.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

Des de Bratislava, la Adela, i des d'ahir, dins la llista dels 40, la posició 35, amb això que està arrasant a tot el món, i és el seu Ainin La. I ara ens anem a Colòmbia, amb una formació que d'aquí molt poc, el proper mes d'octubre, aterra a casa nostra en concert, a Barcelona, amb dues dates al Palau Sant Jordi, i a més els 40 com a emissora oficial. Sempre que menen, ho peten, gràcies també a cançons com aquesta, que va ser la primera que ens va arribar a casa nostra. Són els Morat, i anem a recordar el seu Como te atreves.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop.

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Hey, this is Lady Gaga. This is Bruno Mars. Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

0: boca.
1: I a vegades diuen que en el pot petit hi ha la bona confitura. Pues potser això passa també a La Graciosa. Una illa molt petita amb molt poqueta gent, i així també li ha volgut dedicar aquesta cançó al Quevedo, juntament amb l'Elvis Crespo. Hem anat al seu Byphone àlbum, que l'any que ve farà 8 dates al Palau Sant Jordi, que és una autèntica bestiesa. Amb això ens acostem al punt de les 5 de la tarda. Et preparo, mira, la següent hora arribarà amb la bachata de Romeo Santos amb Prince Royce, també amb la Karol G, que es portarà cap a un barri de la seva ciutat, o una de les noves de l'Aitana.
2: Els 40. Els 40. Uri Mora.
1: Això arribarà en res. Però abans anem a fer una mica de nostàlgia musical. Aquí la tens. De fet, recordo moltíssim un videojoc de la Game Boy, imagina't, que s'havia d'anar seguint les coreografies a ritme de cançons de la Britney Spears, com per exemple aquest Baby One More Time.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: i a ritme de desamor en aquest primer diumenge de la tardor, en aquest 27è dia del mes de setembre, encara que les temperatures ens diuen al contrari, com si encara estiguem pràcticament a l'estiu, a punt de fet del mes d'octubre, que en res, aquesta setmana ja arribem. Comencem nova hora amb el Romeo Santos i Prince Royce. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, i ara una connexió que es va regalar l'Aitana en el seu quarto azul.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: Arriba per aquí el seu nou senzill i des d'ahir una cançó candidata a entrar a la llista dels 40. Estarem molt pendents què passa el proper dissabte amb una gira, la de l'Aitana, que està arrasant, que va fer 4 dates al Palau Sant Jordi i que no va faltar la seva connexió psíquica.

0: Girl from the Other Side, des d'aquí, des de la ràdio, des dels 40, amb l'Adele, amb el seu Hello, que recuperem, i d'una que ens diu hola a uns que ens diuen adeu. I així ho van comunicar el passat divendres a la platja del Bogatell en un concert molt especial que van dir que s'aturaven, que feien una parada per recuperar forces i per també, esperem, tornar amb més força d'aquí aviat. Et parlo del Saxeni, que també ens han volgut regalar una darrera cançó. És el seu Malalt de somnis. Els somnis que a vegades també es compleixen.
1: Els 40. Uri Mora.

Estem enmig de la residència de Shakira. Mira, la setmana passada va fer 3 concerts. Ahir i abans d'ahir, 2 més. Avui, el 6è, i encara en queden 6 més pels propers 2 caps de setmana. I a més, ara compartir aquest tema amb el Maluma, connexió colombiana amb la seva Agua, que ahir va entrar a la llista dels 40, directament a la posició 29. I ara creix l'eufòria aquí, perquè arriba què? Una cançó que va arrasar a Eurovisió, i de fet va ser la primera vegada que va guanyar la Lorin des de Suècia. Anys després ho va repetir amb el seu tatu. I en res per aquí, l'Álvaro de Luna, el BL o els La La Love You.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40 sempre...

0: Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Tots els èxits. Els 40.
2: 40. Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

0: I des d'ahir, ja dins del podi de la llista dels 40, el Baby Wow, una cançó que estic convençut que sonarà d'aquí menys d'un any a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en els dos concerts que farà la Bitxota a Catalunya. No sé si portarà també col·laboracions com Judeline o Rusowski, que ens acosten al punt de les 6 de la tarda. I família, jo me'n vaig, però aquí us deixo amb Camp 40 amb el Sergi Sánchez i tots els èxits de la música en català.
1: Els 40, Unimora.
2: Unimora.
0: Qualsevol cosa pots connectar amb nosaltres al nostre Instagram, que és @els40, també si vols, @uri_mora, i tens moltes raons per seguir escoltant la ràdio. Ara aquí et deixo una, la que ens van regalar fa uns anys. Els Com Estan, és aquest The Reason. Adéu-siau, bon diumenge. Oh,

0: dies que vindran.
1: Avui és diumenge, sense drames, com diuen els catarres. Per això són els primers per obrir Can 40. Per cert, que en unes setmanes obriran la seva gira de teatres i en un mes farem una cosa molt, molt especial amb ells, que encara no et puc explicar, però ben atenta, ben atent aquí a la ràdio, als 40 i també a les nostres xarxes socials, perquè ben aviat t'ho podré explicar tot. Ben aviat! Encara no t'he de guardar el secret una mica. I avui, atenció, perquè aquí a Can 40 tindrem com a convidat l'Ivan Herzog amb una entrevista que vam gravar fa alguns dies. Et posaré un tallet d'aquesta xerrada que va donar per molt, per moltíssim, per parlar, entre altres, fins i tot de Michael Jackson, de Bruno Mars, de les vacances, de Tailàndia també, perquè l'Ivan hi anirà d'aquí uns dies i li vaig donar alguns tips. Ja saps que sóc expert des d'aquest estiu en aquest país. Bé, i de moltes coses. Aquí escoltaràs un tallet del protagonista de la cançó Et Prometo, protagonista tan rius de tant TikToks des que va sortir aquesta versió més despullada, més crua de la cançó que va compondre ara fa algun temps pels Portobello. Bé, amb l'Ivan Herzog, protagonista del dia d'avui aquí a Can 40, però hi ha més protagonistes. I ara prepara't, perquè, atenció, arriba el moment de posar-te per primera vegada aquí a la ràdio, de posar-te la primera i número 1 als 40, a Can 40, la nova cançó de la Tura Sala, que ens ha acompanyat tot l'estiu amb el seu On aniràs, i avui canviem el mood i fixa't molt bé en la lletra, en el que diu, en com ho diu, perquè a mi és per on em va atrapar des de la primera escolta. La nova de la Tura Sala es diu Pica Pica i sona així per obrir Can 40.
2: Can 40 amb Sergi Sánchez.
3: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Uà, tia, me n'alegro molt per tu. I pensar que estava des del principi.

0: Jo ja sabia, que t'aniria bé, però clar...
1: Pica, pica, pica més.
0: Ets una crac, és que sóc tan fan teva.
1: Pica, pica, pica més.

0: Recuperàvem el so del Camins, Somnis i Promeses, del Sopa de Cabra, en aquest cas amb el Món DJ, i també la Su, que rejuveneixen aquest clàssic dels 40, i d'una que coneixes prou bé, a la més nova d'un artista que, igual que els festucs, t'enganxa. Molt. No saps per què, però t'enganxa. I després del seu gran èxit aquí a casa nostra, del festuc, torna el Marcos amb K, amb una de nova. Aquesta es diu Fatxenda.
1: Només èxits en català

0: Han arribat amb la seva música des de Catalunya fins a països tan inversemblants com, per exemple, Rússia, i sempre cantant en català. Són els Siderland, aquí els tenies amb el seu Tut-Tut-Turu en col·laboració amb la Paula Cubs. I en res, recorda que podràs escoltar un tall de l'entrevista amb l'Ivan Herzog, però abans, un altre dels nous valors de la música catalana que està en plena forma. Es diuen Gorra Neta, té una història molt, molt interessant que espero que aviat passin per aquí per la ràdio i me l'expliquin, i te l'expliquin a tu, jo la sé, però que t'expliquin, perquè realment té molta gràcia, la història de com van arribar a produir aquesta primera cançó, que escoltes ja als 40. Des de Can 40, sóc el Sergi Sánchez i et presento Marta dels Gorra Neta.
1: Tots els èxits en català a Can 40 amb Sergi Sánchez.
2: Em desperta una conversa

0: Per aquí escoltaves el Miqui Núñez, que va ser un dels grans protagonistes als 40 Poble Mercè divendres passat, al costat, per exemple, del Nil Moliner, dels Buhos, també del Saxeni o de l'Aina Machuca. I també per aquí escoltaves els Suki Sopes, i curiosament, després de Suki Sopes, arriben per aquí els Brou, un nou grup en català que venen de fer versions i ara comencen a llançar la seva pròpia música. I aquí t'estem descobrint aquesta nova cançó que es diu De Colors. I ara sí, per donar la benvinguda i conèixer una mica més a un dels grans talents del país. Atenció a qui arriba per aquí.
1: Ivan Erzo, què tal?
2: Com estàs? Encantadíssim d'estar aquí.
1: Tenia moltes ganes de tenir-te aquí amb nosaltres, a Can 40, perquè t'hem escoltat moltíssim amb una cançó en concret. Sé que arribaran moltes més coses encara i que et seguirem escoltant molt més, però del teu disc, que va sortir ara fa uns dies, hi ha una cosa que a mi em crea molt l'atenció. Tu ets un bitxo raro.
2: Ho he sigut i ho seguiré sent en un altre moment i ho tornaré, evidentment, i com tots som bitxos raros, però amb orgull, és el que soc. Està...
1: S'ha de reivindicar.
2: I tant, totalment. O sigui, no tens cap problema. Senzillament tens unes característiques en particular.
1: I aquest nou disc es diu... és el Disco de Cristal, que arriba després del Disco d'Oro.
2: Exacte.
1: No sé si és perquè en aquest nou disc hi ha més fragilitat que en l'anterior disc, hi ha més pell.
2: Sí, és una... Realment el títol es va posar sol, ell, perquè me n'adonava que feia molta menció pel que sigui el vidre, tant que sigui per característiques d'incandescència o perquè sigui més transparent o menys, perquè sigui més opac, perquè sigui més fràgil, més espectacular a l'hora de trencar-se. Hi havia molts conceptes d'aquests a les cançons sense adonar-me'n i llavors vaig entendre que això era una mica la meva fase de la vida. Estava en aquest moment. Llavors, igual que el Disco d'Oro va sortir per una idea absurda com va ser el de dir, vull que la penya digui Ivan Erzo con su Disco d'Oro. Per això, però ara amb el temps m'adono que realment sí que era molt lluent, era un disc que brillava molt, que lluïa,
1: sí.
2: I va agafar un sentit sol. Aquest crec que ha agafat el sentit abans i a veure cap a on evoluciona, però sí, és el Disco de Cristal.
1: Aquesta nova etapa va començar amb una cançó que jo crec que algun cop hem escoltat, no? Et prometo, l'hem punxat moltíssimes vegades aquí als 40.
2: Us ho agraeixo molt.
1: Però no només en aquesta etapa de l'Ivan Erzo, sinó també abans en Portobello.
2: Totalment.
1: Que allà és on ens vam conèixer, tu i jo.
2: Exacte.
1: Precisament.
2: Sí. Me'n recordo moltíssim.
1: Com és el fet de veure aquesta cançó amb dues produccions diferents, amb dos moods completament diferents i no sé, donar-li aquest punt que despulles la cançó, piano i veu, i funciona brutal.
2: Jo et prometo, la vaig escriure sent el que és aquesta cançó que és ara mateix, una cançó, una balada, però completament crua i de veritat i sincera. I en el moment en què estava en indústria o el que sigui tal, o pel que vaig fer, que jo la vaig fer per un altre grup que es deia Portobello, es veia bastant més factible el fet de vestir-la d'una altra cosa, que era pues, les trompetites, no?
1: Sí.
2: Que a mi m'agrada molt, jo sóc fill de charango, o sigui, a mi saps, és aquesta cosa. Però és veritat que aquí arriba un punt on el corazón sempre dice lo que és i la veritat és la que és i la veritat és que aquesta cançó va néixer despullada i és com la gent l'ha rebut bé. I estic molt orgullós i molt feliç que hagi tingut dues vides, però d'aquesta estigui sent com a mínim tan disfrutona.
1: Jo crec que és una d'aquelles cançons tan especials que parla per tu i suposo que per això l'hem compartit tantes vegades a Stories, a TikToks, a Reels, que jo encara ho continuo fent. Depèn del que hagi de posar, la primera cançó que em ve és Et prometo, que... ja està. Ja
2: és que són tots el mateix, tio, al final. O sigui, l'únic que fa un artista o un músic i tal és... Utilitzo el meu idioma per explicar el que em passa a mi com a humà, que et passa a tu igual i que ens passa a tots. L'únic que passa és que jo algú que ho explica pintant, algú que ho explica amb un micròfon parlant i algú que ho explica fent música.
1: I va haver-hi algun moment en què dius, ostres, em vaig saturar?
2: Mai, tio. Però per dues coses. Un, no deixaré d'estar mai agraït de que pugui funcionar mínimament el que estic fent d'alguna manera, o sigui, em sembla algo amb el que no comptava i sobretot el més important, això ja ho he fet durant molt temps sol i ara ja ho estic fent amb gent endavant i preferiria 50.000 vegades fer-ho amb gent endavant, llavors mai deixaré de veure-ho com un agraïment increïble. I per altra banda hi ha un concepte que em sembla molt interessant, que és que segurament em veureu moltes vegades parlar d'una manera bastant favorable de la meva música o dels meus temes com a fan, perquè jo no recordo haver escrit res del que estic fent. El producte que jo faig és completament fet per mi, en plan a casa, literal, l'estudi i tal, únic tot, guitarres, baixos, a vegades hi ha gent que hi col·labora i és preciós. Tio, em passa que jo no recordo haver-ho escrit. O sigui, el mateix paio que va escriure Et prometo, o que va escriure Ojalá, és el mateix que es tira cada dia 24 hores durant 4 mesos davant d'un ordenador i no hi surt res. És la mateixa persona. I això per mi és bastant... és poc creïble, és inefable. Llavors, no... En comptes de creure que és la mateixa persona, senzillament tendeixo a quan la cançó està feta, quan el disc està allí, l'admiro des de la distància i dic, buah, que guapa aquesta frase, buah, que no sé què, perquè no recordo haver escrit jo. No em crec capaç d'haver escrit això.
3: Can 40 amb Sergi Sánchez.

0: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nom propi nou. Brou, De Colors, ja disponible. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
1: Con la app de los 40 lo tienes todo en un solo lugar. Escucha la radio en directo,

0: la comunidad musical más grande en habla hispana. Disponible para iOS y Android.
1: Hace 50 años que El País empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso, en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
0: Ana Mena, Bombay, Nick Nicole, Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la casa de la música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
2: Barcelona, 93.9.
3: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
4: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
5: Augmentar beneficis, optimitzar recursos, gestionar personal i, a més, promocionar la teva marca. Et sona?
6: A nosaltres també. Ràdio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats.
5: Eva Pujol, de Catalonia Ceràmic.
7: Ens manté en el mercat, continua fent visibles després de 40 anys en el sector de la construcció.
5: Branding Plan ajuda pimes de tota Espanya a créixer des de fa anys.
6: Truca al 93 314 44 00, o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre.
5: Podràs beneficiar-te dels millors preus de l'any en ràdio i digital.
6: Amb Branding Plan, els negocis milloren.
2: Els 40.cat.

0: Sergi Sánchez a Can 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: aquesta nit.
1: A punt d'arribar a les 7 de la tarda, sóc el Sergi Sánchez. Gràcies per escoltar els 40 i Can 40. Aquests són la Ludwig Band. També has escoltat per aquí el Ginestar i el Nil Moliner junts amb la cançó que ha estat el supercat de la setmana en les últimes dues setmanes. I avui hi ha canvi, hi ha relleu, el número 1 de la música en català a casa nostra, el número 1 dels 40, que cada diumenge descobrim de qui es tracta aquí, als 40, a Can 40. Avui, Sam

0: prop.
1: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Barcelona, 93.9.
2: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació amb projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
3: Branding Plan es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa.
4: La gente nos llama, hacen pedido y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
3: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza para el 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
1: Més ràpida, més fàcil d'utilitzar, la teva música, els teus programes favorits, les nostres ràdios online. Els 40 al món.
5: Els 40 al món.
1: El teu mòbil o tablet, gaudeix-nos on tu vulguis.
5: Els 40.
1: Si vols estar a l'última, descarrega't ja la nova aplicació dels 40. Connecta't. Connecta't. Els 40. Tots els èxits. Barcelona, 93.9.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Tots els èxits.
2: Tots els èxits. Els 40.

0: Els 40 de nit, tots els èxits.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Guàrdia, me n'alegro molt per tu. I pensa que estava des del principi.

0: sabia, que t'aniria bé, però clar.
1: Pica, pica, pica més.
0: Ets una crac, és que sóc tan fan teva.
1: Pica, pica, pica més.